0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera, són les 4.
2: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
3: I me pregunto si pudiera ser
2: amb tots els èxits del panorama nacional.
3: Quiero

0: A Herrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Mami.
4: Tu i jo tan elástico. Conectamos fantástico.
5: Sabes lo que siento, vivamos el momento, échale mucha paz.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Tu el veneno en los labios, la rabia y la fe justo al límite. Me hablé del sentido y del año, confirmando así mi vicio triste. Me fui con la luna en los tacones,

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps de

0: Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes...
1: Estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: dues hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada.

0: Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
3: Happy Holidays!

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. Durant l'episodi s'han registrat xàfecs intensos al nord-est i s'han superat els 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà. I Protecció Civil ha posat en prealerta el Procicat per un incendi al carrer del Vallès de Lleida, on ha col·lapsat el terra de la primera planta. Els bombers han evacuat preventivament l'edifici del carrer Corts Catalanes 911 i no hi consta cap persona ferida. I en plana política, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha negat que Ceuta visqui un col·lapse sanitari arran de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Segons les dades del Ministeri, l'Ingesa ha fet 5.801 assistències entre el 31 de juliol i el 14 d'agost, mentre que la pressió assistencial ha baixat un 72% de les 1.149 atencions del primer dia a les 322 del 14 d'agost. Sanitat assegura que no s'han suspès consultes ni intervencions programades i que l'Hospital Universitari té actualment 111 llits lliures dels 212 que té en funcionament. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu després d'una setmana i ja afecta 16.000 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis desallotjades. Un miler d'efectius entre els

0: Els bombers catalans treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment en la proximitat de la penya de l'Oroel i també el monestir de Sant Juan de la Penya. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar les tasques d'extinció. I l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha demanat al Servei Català de Trànsit més personal per regular el pas alternatiu de la Nacional 260 durant les obres del talús de Ribamala i reduir les cues que aquest agost arriben a superar els 45 minuts. El consistori assegura que el semàfor no és suficient per gestionar l'augment del trànsit turístic i reclama reforçar el dispositiu fins a finals de mes. Les obres iniciades al març després d'una esllavissada encara poden allargar-se dos o tres mesos més. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs d'un mestre interí de l'Escola Els Planets d'Artesa de Segre que reclamava 87.000 euros al Departament d'Educació per un suposat assetjament laboral continuat des del 2011. El Tribunal considera que no s'ha acreditat una situació de mobbing ni una actuació sistemàtica i premeditada de l'administració.
1: Notícies en xarxa.
2: Música i informació. Ràdio Brera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
4: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
3: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
4: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
6: Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
7: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
8: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
9: A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça de Sant Jaume en lloc del pla de l'os de la Rambla afectat a hores d'ara per obres. L'acte, que començarà a les 10 del matí, inclourà una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i un minut de silenci. 9 anys després, els atemptats es recorden mentre el jihadisme a Europa ha disminuït dràsticament, tot i que persisteixen nous riscos de radicalització i terrorisme. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. Durant l'episodi s'han registrat xàfecs intensos al nord-est i s'han superat també els 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà. I en clau política, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha negat que Ceuta visqui un col·lapse sanitari arran de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Segons les dades del Ministeri, l'Ingés ha fet 5.800 assistències entre el 31 i el 14 d'agost, mentre que la pressió assistencial ha baixat un 72% de les 1.149 atencions del primer dia a les 322 del 14 d'agost. Sanitat assegura que no s'han suspès consultes ni intervencions programades i que l'Hospital Universitari té actualment 111 llits lliures dels 212 que té en funcionament. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu després d'una setmana i ja afecta 16.600 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment per la proximitat a la penya d'Euroel i també al monestir de Sant Juan de la Penya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar en les tasques d'extinció. I l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha demanat al Servei Català de Trànsit més personal per regular el pas alternatiu de la Nacional 260 durant les obres del talús de Ribamala i reduir les cues que aquest agost arriben a superar els 45 minuts. El consistori assegura que el semàfor no és suficient per gestionar l'augment del trànsit turístic i reclama reforçar el dispositiu fins a final de mes. Les obres, iniciades al març, després d'una esllavissada, encara poden allargar-se entre 2 o 3 mesos més.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 a l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contra rellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballant a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera, @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
3: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalia de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OAC de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7 de la tarda. Durant el mes d'agost, només les tardes de dimecres de 2:45 a 7. En cas d'urgència per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364, o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
0: Abrera Informació. Gent gran.
3: El servei de bar del Casal de la Gent Gran d'Abrera romandrà tancat excepcionalment el dilluns 17 d'agost amb motiu de la realització de diferents tasques de manteniment en l'equipament municipal. La previsió és executar aquestes tasques durant el mateix dia i així poder reprendre l'activitat normal del servei de bar l'endemà, dimarts 18 d'agost. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar i s'agraeix la vostra comprensió.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i, una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
4: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
8: Bon dia, és dilluns, 17 d'agost. Avui, 17 d'agost, es compleixen 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona, a la Rambla i també a Cambrils, que van deixar 16 víctimes mortals i centenars de persones ferides. Les veus reals de les emissores dels Mossos d'Esquadra i la música que escoltarem a continuació formen part d'un fragment del reportatge Cronos, Dies de Foscor, realitzat pel Departament de Comunicació de l'Ajuntament, Departament de Comunicació dels Mossos d'Esquadra, que escoltem a continuació.
9: Bona nit, sala central. Els informem que des de la prefectura s'ha activat el dispositiu Cronos de reacció davant d'atemptat terrorista consumat.
8: Volem recordar totes les víctimes i fer arribar també el nostre homenatge i el nostre record a les seves famílies, als seus amics, a totes les persones que van patir les conseqüències d'aquells tràgics fets. Van ser 16 víctimes mortals entre la ciutat de Barcelona i també la ciutat costera de Cambrils. 9 anys després, la memòria continua viva i perdurarà sempre entre nosaltres. 16 víctimes mortals, centenars de ferits en aquests gravíssims atemptats. Aquestes són veus oficials i reals de les emissores dels Mossos d'Esquadra. És el nostre homenatge a aquests 9 anys ja dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils.
7: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: gràcies per connectar amb Ràdio Abrera en aquest dilluns 17 d'agost. 18 dies després de l'entrada massiva del 30 de juliol a Ceuta, la frontera ja no ofereix les imatges impactants d'aquella jornada. No hi ha corredisses al Tarajal, ni milers de persones intentant travessar l'Espigó. Però això no significa que la crisi s'hagi acabat, simplement ha canviat d'escenari. La frontera està tranquil·la, la ciutat no tant. A les naus del Tarajal, al centre d'estada temporal d'immigrants, els assentaments improvisats i alguns barris de Ceuta continuen present amb aquesta gran part de les persones que van arribar. Els més visibles són homes d'origen subsaharià. Els marroquins passen molt més desapercebuts perquè una part es concentren a la platja del Trampolín, on han fet petites construccions de canya i roba precàries, però necessàries per resguardar-se pel sol. Però també hi ha dones, menors i famílies que han quedat atrapats en una espera per la qual la ciutat no estava preparada. I aquí apareix la primera gran dificultat per entendre què ha passat. Encara no sabem amb exactitud quantes persones han quedat a Ceuta. Més coses, 8 i gairebé 12 minuts. Un incendi al barri de Balàfia, de Lleida, ha calcinat un edifici i n'ha ensorrat una de les plantes. Ha passat aquesta matinada i no hi ha cap ferit. El foc arriba després d'un cap de setmana convuls a la ciutat. Divendres, una agressió va acabar amb dos menors detinguts i dos ferits per arma blanca. L'endemà, a la mateixa zona, una batalla campal va provocar 5 ferits per arma blanca, 4 d'ells menors. Hi van participar un centenar de persones i els Mossos d'Esquadra ja han detingut un home per allí, per aquest intent d'homicidi. Segons els testimonis, tot plegat va començar quan una trentena de persones amb la cara tapada i armats amb bats de béisbol i armes blanques van irrompre a la zona de l'avinguda Rosa Parks. La policia catalana ha reforçat la vigilància a la zona per intentar evitar nous incidents. I un tiroteig aquest diumenge a la nit a Isla Cristina, Huelva, ha deixat almenys 3 persones mortes, una d'elles menor d'edat. Els fets han passat al barri del Rocío, quan dos encaputxats que circulaven en una motocicleta han obert foc contra les víctimes i després han fugit, segons ha confirmat l'agència EFE, fonts pròximes a la investigació. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec d'aquest cas per abrir i aclarir les circumstàncies dels fets i identificar els presumptes responsables. Les 3 víctimes mortals serien una dona, el seu fill menor d'edat i la mare d'ella. Els cossos han quedat al carrer a l'espera de l'arribada del jutge per autoritzar-ne l'aixecament i el trasllat a l'Institut de Medicina Legal, on se'ls practicarà l'autòpsia. Nombrosos veïns i visitants han pogut veure els cossos abans que fossin coberts i poc després han començat a circular imatge dels fets a les xarxes socials. En espera de confirmació oficial, aquest atac podria estar relacionat amb una revenja vinculada a un tiroteig anterior al barri del Torrejón, a Huelva, al setembre del 2024, que va deixar un mort i 2 ferits. Informació més propera, perquè el sindicat UGT ha denunciat el que qualifica d'una brutal agressió a una treballadora de la presó Brians 2 per part d'una persona que havia entrat de visita a veure un reclús a la zona de comunicacions. Segons detalla, els fets van passar en el moment de la marxa de la visitant, que volia utilitzar un ascensor destinat prioritàriament a persones amb mobilitat reduïda o amb problemes mèdics. Aquesta persona que anava amb el seu nadó, la treballadora, ha dit que s'havia d'esperar uns instants, ja que primer havia de pujar una persona d'edat avançada. El comunicat del sindicat es posa que davant d'aquesta indicació, la visitant ha reaccionat de manera extremadament violenta, ha llançat el nadó contra la paret i tot seguit ha empès violentament la companya, iniciant una agressió brutal, durant la qual li ha arrencat cabells, li ha esgarrapat a la zona del ull i li ha fet sagnar i l'ha mossegat. Segons UGT Presons, la treballadora ha hagut de ser traslladada a la mútua per rebre assistència mèdica i la visitant ha estat detinguda pels Mossos d'Esquadra arran d'aquests fets. Comencem el dia amb temperatures més baixes, 23 graus a Abrera.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana. Això és una cançó.

0: 7 d'agost, en ple estiu, amb molts encara de vacances i amb ganes d'aprofitar cada minut d'aquest mes. Amb M'he enamorat, Julen i Miki Núñez, que han unit forces amb aquesta història d'amor.
1: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
2: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
0: Seguim posant ritme aquest dilluns d'agost amb Kingman Neto i Lenny Feige, que ens porten Moonfire, una proposta cargada de ritme, bones vibracions i aquell punt que encaixa de ple amb els dies d'estiu. Som al Fórmula Matí de Ràdio Abrera. Que soni!

0: 2:15 del matí, anem al temps. Què passarà avui dilluns? Que ja és, per cert, 17 d'agost, perquè la setmana començarà amb un temps força més tranquil, amb moltes més estones del sol pràcticament arreu. L'excepció la trobarem en punts del litoral, o durant el matí hi haurà alguns intervals de núvols baixos. A la resta, temps molt tranquil, tot i que a la tarda es repetiran els ruixats al nord-est del país, que serà menys extensos i intensos que en dies anteriors. La temperatura pujarà especialment a Ponent, a l'Empordà i al litoral sud, mentre que podrien baixar una mica al litoral i al prelitoral central. Demà dimarts, calor encara més intensa, perquè el mercuri continuarà pujant de cara a dimarts, quan la calor serà encara més intensa pràcticament arreu i les nits tropicals tornaran a ser presents a l'interior. Es mantindrà el domini del sol, amb alguns intervals de núvols inofensius i uns ruixats de tarda que seran poc importants o inexistents, una petita treva abans dels xàfecs de dimecres a la tarda. Perquè hi ha un possible canvi de temps a partir de dimecres. L'aproximació d'un soc d'aire fred en altura farà que la inestabilitat atmosfèrica guanyi terreny durant la tarda de dimecres amb els primers ruixats al nord del país. De cara a dijous-divendres, la pluja podria afectar bona part del país, amb tempestes localment intenses que també podrien arribar a la costa. A més, la temperatura baixarà notablement i l'ambient serà el normal ja per l'època de l'any. Ho anirem seguint. Ara tenim a Abrera una temperatura de 23 graus. Gràcies per connectar amb la ràdio de referència a la comarca, ja sigui a través de la app, web, FM i també altaveus intel·ligents. Arriba el nostre moment de recordar. Temes d'un estiu ja passat. I no podia faltar Karol G amb aquest. Ai, Dios mío.
1: I'll be on the drums.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Seguim avançant en aquest Fórmula Matí de dilluns, en ple mes d'agost, i ara ho fem amb una col·laboració que ajunta Kinky Big Boy, Juan Rey i Diego Bravísimo, La vida és més simple, un tema mairo urbà, mediterrani, però

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Seguim amb Julia Blum i Suïma Desper, una cançó fresca i luminosa que ens parla de deixar-nos portar, imaginar i viure intensament allò que desitgem. Una mica d'energia positiva per continuar gaudint d'aquest matí d'agost.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Ara ens quedem amb Laura West i Caida Menchulas, aquesta proposta urbana fresca al directe que parla d'aquella atracció que apareix quan algú ens té completament captivats. Ritme i química.

0: dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Pugem el ritme amb Isaac, Feit i Maluma, amb aquest Tendiendo, versió remix, una combinació colombiana cargada de flow que parla de desig, connexió...

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A, Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que començarà a les 10 del matí, inclourà una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero, companya de la xarxa.
3: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya.
2: I un home ha estat detingut per la Guàrdia Urbana per la seva implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, que va deixar 5 ferits, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa. Malgrat el reforç policial, diumenge hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes amb un jove ferit i també incidents posteriors en un supermercat del carrer Girona. Els Mossos investiguen possibles enfrontaments entre grups de joves pakistanesos i magribins, mentre els veïns reclamen més vigilància davant la reiteració dels episodis violents. A més, també un incendi al carrer Vallès, al barri de Balafi, aquesta matinada ha cremat un magatzem i ha obligat a desallotjar edificis propers. Un incendi que ha provocat també l'esfondrament de la primera planta del mateix edifici, que podria estar vinculat amb els fets anteriors. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i alguna inundació.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Radio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera.

0: Joan Cubaró i Néstor Godino.
1: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport del motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir alguna cosa, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júnior 125 i la categoria èlite. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
2: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi que espero que li agradi a tothom. És el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom, i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
0: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fittipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals els d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
2: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada, perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament, no? O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
0: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi AbreraEnduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
3: Abrera Informació. Promoció de la vila.
0: La piscina municipal d'estiu acollirà el proper divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. La festa amb entrada gratuïta se celebrarà de les 10 de la nit a les 2 de la matinada i inclourà servei de barra i opció de sopar al gastrobar La Candela. L'activitat organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila serà d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible. A més, les persones assistents que ho desitgin podran sopar al gastrobar La Candela, que oferirà servei de 20:30 a 2. Per a més informació i reserves es pot consultar el perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat, no estarà permès el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Seguim en aquest dilluns 17 d'agost. L'actriu Hayden Panettiere ha mort als 36 anys, segons ha confirmat el seu representant a ABC News. La també model i cantant era coneguda pels seus papers a la saga de terror Scream i la interpretació de Claire Bennett a la sèrie Héroes. Ara, després de repassar l'actualitat de les 9, tornem a la música amb Latin DJs, trompeta, ritme i energia per activar el matí i després Mafalda Cardenal, amb Creo que te quiero, una història en què els sentiments comencen a...

0: Aquest estiu, pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Seguim amb talent català. Laura Gibert ens porta Amulet, una cançó pop, fresca, luminosa, que parla d'aquella persona especial que es converteix gairebé en el nostre talisma. És una proposta perfecta per continuar posant banda sonora aquest matí d'estiu.

0: que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Canviem de registre amb Malú i Rota, que és una cançó intensa i emocional que ens parla de les ferides, la vulnerabilitat que deixa una ruptura. Atenció, perquè Malú torna a Catalunya, serà el 1 de novembre en concert al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, celebrant 25 anys de carrera. Una de les grans veus del pop espanyola, ara aquí, a Ràdio Abrera.
2: Que complicat.

Dos quarts de deu, són 24 graus els que tenim a Brera. Ara fem una mirada enrere i recuperem un dels temes que va sonar amb força a l'estiu del 2020. Parlem de Lola Índigo, Rau Alejandro i l'Aloe Vera amb 4 besos. Una combinació explosiva, urbana i plena de química que ens porta directament als estius de fa ja 6 anys. Avui la tornem a posar en circulació per tu.

0: sexual, la maldita policía del flow, man.
1: Fórmula Matí, la ràdio obrera.
2: Seguim, i ho fem amb Manu Tenorio i Como te pido perdón, una cançó marcada pel desamor i per aquell moment en què toca reconèixer els errors i intentar recuperar una història que encara importa. Al costat més romàntic de Manu Tenorio, ara.

0: cabeza de ratón.
1: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
2: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
1: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
2: Estiu a Bricocentro Abrera.
3: Bricocentro, colaje y decoración.
4: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Ara juntem dos pesos passants de Colòmbia, Manuel Turizo i Maluma, a Pambinchao, un tema que barreja el so urbà amb el pambiche, una variant més lenta i cadenciosa del merengue dominicà. Ritme caribeny, bon rotllo. I una d'aquelles cançons que fan estiu només començar a sonar.

0: Aquest estiu...
1: Aquest estiu...
0: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera.
3: Arriben l'Emo i Dile a tu ansiedad. És una cançó que posa paraules a la lluita amb els pensaments, les pors, tot allò que de vegades ens consta controlar. És un pop emocional, sincer i molt directe. Ens agrada molt.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Seguim gaudint de cançons d'estiu com aquesta de Manuel Dos Santos i Melen. Pégate guaya. Gaudim d'aquest 17 d'agost.

0: de Crem Music.
1: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
2: Pugem de ritme de nou amb Lola Índigo i Lucho RK, el bachatón de la L, una barreja de bachata i reggaeton, amb molta química i ganes de ballar. Una d'aquelles combinacions que encaixen de ple amb l'estiu i les nits d'agost.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat hores d'ara per obres. L'acte, que començarà ara a les 10 del matí, inclourà també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalfa les víctimes i també a familiars a través de les xarxes socials i ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I una persona està detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa, tot i el reforç policial. Ahir, de fet, hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona, on un treballador va resultar ferit per un tret d'arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves mentre els veïns reclamen més vigilància. I a banda, un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, també al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici que ha obligat també a desallotjar 9 immobles propers. No hi ha hagut ferits i la majoria dels veïns ja han pogut tornar a casa. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen ara les causes del foc, que podria estar vinculat amb les darreres batalles i el darulls a la ciutat. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu. Després d'una setmana ja afecta 16.600 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis diferents desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment per la proximitat a la penya d'Euroel i també al monestir de Sant Juan de la Penya. De fet, el president de la Generalitat avui ha anunciat també a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar en les tasques d'extinció. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. S'enceta una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat. Aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera s'ha executat durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre d'enguany. Amb motiu d'aquests treballs, es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades dels servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat, així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar sempre que sigui possible utilitza vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Canemat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, Educació, Mobilitat i Transport.
3: Atenció famílies, un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platoni Sartip i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartí, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Canemat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a 800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Canemat, podran utilitzar la ruta 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles, distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2:45 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.com.
0: Abrera Informació, Medi Ambient,
1: Sostenibilitat Energètica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera, que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. Es recomana fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania OAC de l'Ajuntament d'Abrera a la plaça de la Constitució número 1 de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost només dimecres a la tarda de 2:45 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys número 8, primer pis, dimecres a la tarda de 2:45 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-6 61 05 62, de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 8, dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639 78 30 38 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreraracicle@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8. Deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: És dilluns 17 d'agost, entrem en una nova hora amb dues veus joves. Marina Freixas amb Xulo Romàntic i Lola Tuduri amb Echarnos de Menos. Dues maneres de parlar d'amor, atracció i sentiments amb aquest pop fresc perquè continua aquest matí d'agost i ajuda a refrescar l'ambient.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Seguim amb la banda madrilenya Marvin i Mis Ojos, una proposta pop cargada d'emoció que posa el focus en tot allò que una mirada pot arribar a dir-se, sense necessitat de paraules. Una mica de sentiment per continuar avançant aquest matí del 17 d'agost.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: Posem una mica de sabor cubà en aquest matí del dilluns amb l'Onza i Delby Ramos, la cançó Tranqui. És una proposta a la Ritme Llatins que ens convida a prendre'ns la vida amb una mica més de calma i deixar-nos portar. Una actitud que, en ple agost, no està gens malament.

0: coquetía.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.

10:30, 27 graus. Ara recordem un dels ritmes que ens acompanyava l'estiu del 2020. Els cubans Gente de Zona s'unien a Becky G a Muchacha, una combinació de reggaeton i sabor llatí que aquell any va sonar amb força. 6 estius després la recuperem.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Des d'Andalusia arriba Maria Artés amb Com le explico, una cançó molt personal on torna a deixar la seva empremta entre el pop i les arrels flamenques. Parla de sentiments difícils d'explicar quan el cor va per una banda, les paraules per una altra. Ara deixem que ho expliqui ella.

0: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!
2: Els germans veneçolans Mau i Ricky ens porten ara Amapola, una cançó amb aire fresc i romàntic que parla d'aquella atracció que fa perdre una mica el nord. Soy a ti, bon rotllo per aquest dilluns d'estiu.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Seguim amb la cantant catalana Lídia Sánchez, Temblando, una veu de casa que continua obrint-se camí. Una proposta pop plena d'emoció.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Melody ens sorprèn ara amb Hilarie, recuperant aquell esperit alegre i festiu del clàssic que va popularitzar Xuxa, però ara portar-lo al seu, ho porta al seu terreny. Una explosió de ritme, nostàlgia i bon rotllo que encaixa de ple en aquest estiu 2026.

0: xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A, Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recorda avui les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es fa a la plaça de Sant Jaume, en lloc del pla de l'os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que ha començat a les 10 del matí, inclou també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat també van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalf a les víctimes i familiars i també ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i també una bossa al costat d'una séquia entre Torreferrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu compta amb 7 dotacions, efectius del GRAE subaquàtic, el grup caní de recerca i també drons. Els Mossos també participen en aquesta recerca que s'ha ampliat fins a la zona de la Comporta. Els regants han reduït també el cabal per tal de facilitar les tasques de recerca. De moment no s'ha localitzat cap persona. I també una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals eren menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i tot i l'esforç, el reforç, volíem dir, policial, el diumenge també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona on un treballador va resultar ferit per un tret d'una arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves, mentre els veïns també reclamen més vigilància. I a banda, també un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, al barri de Balafi, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici i ha obligat a desallotjar 9 immobles propers. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen les causes del foc que podria estar vinculat amb aquestes darreres baralles i aldarulls a la ciutat. I en plau internacional i política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i també a les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. S'ha encetat la segona fase dels treballs de reobertura del centre aquàtic municipal Camp d'Abrera, amb l'obertura de la zona dels vestuaris de la planta baixa. El dilluns 10 d'agost passat es va reobrir la sala de fitness del centre aquàtic municipal d'Abrera, Camp, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del Camp el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost, l'horari de la sala de fitness del Camp serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:45 a 7:45 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del centre aquàtic municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al Camp durant en els darrers dies han estat els següents. Visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades i instal·lació de màquines d'ozó per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per l'activitat física i esportiva i zones de vestuaris i comunes per a reprendre progressivament l'activitat i reparació dels serveis informàtics i dels torns d'accés tant del Camp com de la piscina municipal d'estiu. D'altra banda, també s'estan efectuant diferents actuacions de manteniment i millora de l'accessibilitat al centre aquàtic municipal Camp, tasques pròpies del manteniment de l'equipament durant el mes d'agost, instal·lació d'una cadira adaptada per a l'accés de les persones amb mobilitat

0: reduïda a la piscina terapèutica i eliminació del mur divisori del bas per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del camp. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
1: Abrera Informació, promoció econòmica.
0: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obre el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
1: Abrera Informació. Infància.
0: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Després de repassar l'actualitat de les 11, tornem a la música amb dues veus femenines. Lucía amb Cuando éramos niñas, una mirada als records i a tot allò que deixem enrere quan creixem, i Messaya amb Armadura, que regala l'emoció i força. Dues històries per obrir aquesta nova hora del dilluns 17 d'agost.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res. Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
4: Des d'Astúries, Melendi ens porta aquestes mentides arriesgades. Una cançó amb el seu segell inconfusible que posa el focus en les mentides, les contradiccions i els riscos assumint quan entren en joc els sentiments. Una nova història explicada a la manera de Melendi.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Canvi de so amb l'argentina Nati Peluso i Ángel, amb aquesta club version, una nova versió que porta el tema directament a la pista de ball, amb una producció més electrònica i contundent d'aquest Ángel. Nati en mode club per donar més ritme al matí.

11 i 30 minuts, 29 graus. Ara recordem aquest tema, Indeciso, una col·laboració que el 2019 va unir els mexicans Rake amb els colombians J Balvin i l'Aloe Prat. Pop i reggaeton, per explicar una història d'atracció i d'indecisió que també va posar ritme aquell estiu.

0: negoci.
1: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
2: Talent de casa, ara amb Nil Moliner, de Sant Feliu de Llobregat, que ens presenta Nuestro Jardín, una cançó lluminosa que parla de cuidar una relació i fer-la créixer, com si fos un jardí. Una mica d'optimisme i bon rotllo per continuar aquest matí del dilluns.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Tres quarts de 12 del matí de San Fernando Cádiz. Arriba la veu inconfusible de Niña Pastori amb Mamboleo, portant aquest clàssic al seu terreny amb arrels flamenques i tota la seva personalitat.

0: matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Seguim amb Miquel Cabrera, Marlo Music, Coses del Destino, aquesta proposta llatina que parla d'aquelles coincidències inesperades que acaben canviant el rumb d'una història. Perquè de vegades el destí també té els seus propis plans.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Yo le pedí a Dios algo bonito.
2: Nino Vargas, Omar Montes, Dani Homme i Tevencito el 13 amb aquest Algo Bonito Remix. Puja l'energia i puja el volum.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Des de Cádiz, Miguel Sáez ens porta La noche está buena. Ritmes urbans, llatins, amb una clara invitació a sortir, ballar, deixar-se portar, i amb les nits d'agost que tenim per davant, el títol ja ho diu.

0: un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Arribem a les 12 després d'escoltar a Olivia Bay i Sin Miedo a Caer. Ens acostem als 30 graus. Anem a la informació.
2: Ràdio Abrera.
3: Notícies en xarxa. Xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria La.

0: de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I pel que fa a la mobilitat, l'APSAT concentra les principals afectacions. En sentit sud, hi ha 8 quilòmetres de congestió entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar per un accident amb un carril tallat. En el mateix sentit, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal també es mantenen 7 quilòmetres de retencions. I en sentit nord, l'APSAT també acumula 3 quilòmetres de retencions a l'Ampolla. A Girona, també la Nacional 2 està tallada durant 4 quilòmetres entre Lles i Vilabertran, amb també desviament senyalitzat. I un estudi del SEM conclou que la supervivència de les dones després d'una mort sobtada cardíaca és aproximadament la meitat que la dels homes, un 4,2% davant del 9,9%. La recerca que ha analitzat 500...
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
2: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contra rellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballant a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera, @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
2: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalia de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OH de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2, i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7 de la tarda, durant el mes de només les tardes de dimecres de 2:45 a 7. En cas d'urgència per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364, o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
1: Abrera Informació. Gent gran.
2: El servei de bar del Casal de la Gent Gran d'Abrera romandrà tancat excepcionalment el dilluns 17 d'agost amb motiu de la realització de diferents tasques de manteniment en l'equipament municipal. La previsió és executar aquestes tasques durant el mateix dia i així poder reprendre l'activitat normal del servei de bar l'endemà, dimarts 18 d'agost. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar i s'agraeix la vostra comprensió.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un

0: correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Seguim. Què tal? Entrem en aquesta nova hora a la darrera i amb molt de ritme, després dels informatius. Miquel Bizar i Cumbia Negra amb sabor llatí per començar i després Omar Montes, Chillo i Fernández amb Perdona mi amor, fusionant l'urbà amb aquest top flamenc tan característic. Cumbia, ritme i sentiment per encarar ja el migdia.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Seguim. Seguim amb Moisés Losada i A prueba de balas, una cançó que parla de fer-se fort davant els cops de la vida.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Més tranquil·lets, aquí estem en aquest dilluns, migdia, el 17 d'agost, ara molt la Ferte, a pesar de ti i de mi, siguis on siguis, durant aquest estiu. Bones vacances, si és el teu cas.

per acompanyar-me en aquest 17 d'agost. Ara recordem a l'Erika i Belinda amb Flamenquito, una col·laboració del 2020 que barrejava pop urbà, ritmes llatins i aquell toc flamenc que ja anunciava el títol. Una d'aquelles cançons que ens torna directament a l'estiu de fa 6 anys.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Arriba Monique Macon, si estic amb tu. Una proposta en català que parla d'aquella persona amb qui tot sembla més fàcil i amb qui qualsevol moment es torna especial. Una mica de calidesa i sentiment per continuar

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Barcelona ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 17A amb un minut de silenci a la plaça Sant Jaume, on l'homenatge s'ha traslladat enguany per les obres a la Rambla. L'acte ha comptat amb familiars, associacions de víctimes, cossos d'emergències i representants institucionals, però després hi ha hagut moments de tensió entre Vox i manifestants independentistes. El portaveu de Vox, Joan Garriga, s'ha encarat amb alguns concentrats que l'havien increpat i els Mossos han hagut d'intervenir per separar-los. Els manifestants convocats per exigir responsabilitats i l'ANC reclamaven responsabilitats pels atemptats i exhibien estelades i cartells amb missatges contra l'Estat. I també en política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i una bossa al manillar al costat d'una séquia entre Torrefarrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu iniciat passades les 6 del matí compta amb 7 dotacions, efectius del GRAE subaquàtic, el grup caní de recerca i també drons i efectius dels Mossos d'Esquadra. Els regants han reduït el cabal per facilitar les tasques de recerca. De moment no s'ha localitzat encara cap persona. I una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i, tot i el reforç policial, ahir també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, també incidències en un supermercat del carrer Girona. I un jove italià de 21 anys està ingressat en coma induït a l'Hospital del Mar després

0: preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Radio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
1: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport de motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir alguna cosa, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júnior 125 i la categoria èlit. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
2: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi, que bueno, que espero que li agradi a tothom, és el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
0: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fittipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals els d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
2: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament, no? O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
0: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi Abrera Enduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
3: Abrera Informació. Promoció de la vila.
0: La piscina municipal d'estiu acollirà el proper divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. La festa amb entrada gratuïta se celebrarà de les 10 de la nit a les 2 de la matinada i inclourà servei de barra i opció de sopar al gastrobar La Candela. L'activitat organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila serà d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible. A més, les persones assistents que ho desitgin podran sopar al gastrobar La Candela, que oferirà servei de 20:30 a 2. Per a més informació i reserves es pot consultar el perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat, no estarà permès més el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical

perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
8: Però on ho veus, tot això?
7: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
8: No.
7: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
8: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
9: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu. Me des...

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Barcelona ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 17A amb un minut de silenci a la plaça Sant Jaume, on l'homenatge s'ha traslladat enguany per les obres de la Rambla. L'acte ha comptat amb familiars, associacions de víctimes, cossos d'emergències i representants institucionals, però després hi ha hagut moments de tensió entre Vox i manifestants independentistes. El portaveu de Vox, Joan Garriga, s'ha encarat amb algun dels concentrants que l'havien increpat i els Mossos han hagut d'intervenir per separar-los. Els manifestants, convocats per Exigim Responsabilitats i l'ANC, reclamaven responsabilitats pels atemptats i exhibien estelades i cartells amb missatges contra l'Estat. I els altercats multitudinaris que s'han produït aquest cap de setmana a Lleida s'han saldat amb 5 detinguts, 4 dels quals són menors d'edat. En una compareixença, l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha dit que no descarten noves detencions i ha explicat que les disputes les han protagonitzat un grup nombrós de joves, sobretot menors, d'entre 14 i 17 anys de diferents procedències i amb antecedents, contra comerciants d'origen pakistanès. La Rosa ha explicat que la motivació de les disputes es deu a conflictes personals dels implicats i ha dit que la policia ha desplegat un dispositiu especial a la zona dels fets per evitar nous enfrontaments. Fèlix La Rosa també ha desvinculat d'aquests fets l'incendi d'ahir diumenge en un taller. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha donat 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i ha amenaçat amb recórrer al Suprem, al Constitucional i a les Corts si la situació no millora. Vivas acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i de voler transmetre una imatge de normalitat davant d'una situació que considera excepcional. En aquest context, el govern espanyol ha anunciat que reforçarà les tasques d'identificació i atenció als migrants que continuen a Ceuta. La decisió s'ha pres després d'una reunió de Pedro Sánchez amb 7 ministres per videoconferència durant el dia d'avui, en què també s'han abordat mesures per reforçar la seguretat i el benestar a la ciutat autònoma. Pel que fa a la mobilitat, hi ha trànsit amb retencions a la C45 a Maials, al Segrià, per un accident amb pas alternatiu en ambdós sentits. A banda, la C60 Argentona al Maresme, una avaria obliga a tallar un carril en sentit nord amb retencions. On també hi ha retencions és a la Nacional 2 a Llers, a l'Alt Empordà, per una avaria amb pas alternatiu en ambdós sentits. Finalment, pel que fa als esports, Rodri i Joan Cancelo tenen previst arribar avui a Barcelona per completar els últims tràmits i signar els seus contractes com a nous jugadors del Barça. Cancelo, que arriba de l'Al-Hilal com a agent lliure, serà el primer en arribar. D'altra banda, Rodri arribarà aquesta tarda procedent del Manchester City després d'haver-se reincorporat als entrenaments divendres.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. S'enceta una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat. Aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera s'ha executat durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre d'enguany. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrià i també es produiran modificacions

0: Formació, educació, mobilitat i transport.
1: Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Arera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platoni Sartip i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartip, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a 800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar la ruta 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestària del servei del transport escolar Montbus des de l'inici de la prestació del servei fa dos anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2:45 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació. Medi ambient.
2: Sostenibilitat energètica.
1: Des de l'Ajuntament d'Arera recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. Es recomana fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Per recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania OAC de l'Ajuntament d'Abrera a la plaça de la Constitució número 1 de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost només dimecres a la tarda de 2:45 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys número 8, primer pis, dimecres a la tarda de 2:45 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-6601-0562 de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:45, dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreraracicle@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8, deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 2:45 a 7:00 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
3: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
2: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

Connecta't a Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: No me

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'avui fa 9 anys. En un missatge X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades, unes víctimes que avui han agraït el suport en aquest acte. Escoltem en Robert Manrique, que és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics i som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i, sobretot, per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
1: I a Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i d'atenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat avui l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Ho ha anunciat avui la titular de Migracions, Elma Saez, que ha estat de visita a Ceuta. Recordem que és una crisi desencadenada entre el passat 30 i 31 de juliol amb l'entrada de 80.000 migrants. I més temes. La Generalitat de Catalunya està preparant juntament amb els ajuntaments un nou sistema que farà servir la intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha a cada municipi amb l'objectiu de mobilitzar aquests habitatges en un futur. El Centre Internacional de Mètodes Numèrics d'Enginyeria de Lleida desenvolupa el nou sistema des de fa 2 anys que ha encarregat la Generalitat. I els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps que s'allargui aquesta situació. I parlem de la verema també com a conseqüència de la sequera. Ja està en marxa la Terra Alta. Més del 70% dels viticultors estan collint raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. I Rodri, Joao Cancelo, camí de Barcelona, el migcampista madrileny, signarà per 4 temporades després de l'acord amb el Club Blaugrana i el Manchester City.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. S'ha encet a la segona fase dels treballs de reobertura del Centre Aquàtic Municipal Camp d'Abrera. Amb l'obertura de la zona dels vestuaris de la planta baixa, el dilluns 10 d'agost passat es va reobrir la sala de fitness del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, Camp, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del camp el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del camp serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 2 quarts a 5 a 2 quarts de 8 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del Centre Aquàtic Municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al camp durant els darrers dies han estat els següents. Visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades i instal·lació de màquines d'ús per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per a l'activitat física i esportiva i zones de vestuaris i comunes per a reprendre progressivament.

0: també d'Abrera, tot per al període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
1: Abrera Informació. Infància.
0: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 29 11 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

Tots els migdies, a Ràdio Abrera, t'acompanyem amb la millor selecció musical.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
6: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i d'atenció als migrants que resten a Ceuta. És una de les principals mesures que ha acordat avui l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre persones acollides. Ho ha anunciat avui la titular del Ministeri, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu d'aquesta crisi, el dispositiu que s'ha posat en marxa per aquesta crisi que, recordem, es va desencadenar el passat 30 i 31 de juliol amb l'entrada de 80.000 migrants. Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, amb Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no es resol aquesta crisi. I canviant de tema, els altercats multitudinaris que s'han produït aquest cap de setmana a Lleida s'han saldat amb 5 detinguts, 4 dels quals són menors d'edats. En una compareixença, l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, ha dit que no descarten noves detencions i ha explicat que les disputes les han protagonitzat un grup de joves nombrós, sobretot de menors d'entre 14 i 17 anys, de diferents procedències. L'Ajuntament de Lleida incorpora, a més, un dispositiu especial al parc sobre la zona de les vies i zones colindades com a resposta a aquesta batalla campal del cap de setmana. Escoltem el País en Cap.
2: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que amb caràcter general ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren un col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
1: Entitats ecologistes del Maresme acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i mantenir l'armatisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C32. Anuncien un impacte ambiental sever, diuen, en zones agràries i forestals i consideren les obres innecessàries i reclamen apostar pel transport públic en lloc d'afavorir el trànsit privat. I es manté en prealerta el ple inundat per previsió de pluges intenses. Aquesta tarda es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a Osona i a les comarques del litoral nord i també de l'interior de Girona. Per tant, estem atents.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contra rellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballen a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten tant mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera, @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
3: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalia de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OAC de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2, i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7 de la tarda, durant el mes d'agost.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
0: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
8: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume. Ens ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Javier Martínez, el pare d'una de les víctimes mortals als atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que els afectats a hores d'ara segueixen abandonats i sols.
2: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no? de saber la veritat i de que estiguem més atesos. Intenten fer moltes coses, va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
1: Martínez ha apuntat també que mentre hi hagi papers del SENAI classificats a Madrid, mai no sabran la veritat. Més enllà de l'acte d'aquest matí, aquesta tarda a les 7, se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes d'aquest 17 d'agost. Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme, que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig. I els bombers han extingit un incendi en un armari de transformadors elèctrics en un edifici de l'Avinguda del Vallès de Terrassa que ha obligat a evacuar alguns veïns i atendre dos menors. Segons els bombers, s'han activat 7 dotacions cap a les 3 de la tarda després que un testimoni alertés que s'havia incendiat un quadre de transformació elèctrica i sortia fum de la façana. Un cop han confirmat que cap a un quart de 5 han pogut acabar d'extingir l'incendi, s'ha atès dos menors, un ha rebut l'alta in situ mentre que l'altre ha estat traslladat a l'hospital per intoxicació de fum. I el Port de Barcelona ha sofert un increment d'un 2% del tràfic de mercaderies fins al juliol. L'increment dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que acaba d'un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, que augmenten en un 7% respecte al mateix període de l'any passat. I parlant de rècords, un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord d'ara fa 23 anys. Es considera que una nit tòrrida ho és quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus i enguany ja n'ha superat, com us dèiem, unes 51. En 40 anys de dades registrades per aquesta estació, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Ràdio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
4: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport del motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júnior 125 i la categoria èlit. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
5: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi que, bueno, que espero que li agradi a tothom, és el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
3: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
5: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament, no? O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals i que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
3: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi AbreraEnduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació. Promoció de la vila.
3: La piscina municipal d'estiu acollirà el proper divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. La festa amb entrada gratuïta se celebrarà de les 10 de la nit a les 2 de la matinada i inclourà servei de barra i opció de sopar al gastrobar La Candela. L'activitat organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila serà d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible. A més, les persones assistents que ho desitgin podran sopar al gastrobar La Candela, que oferirà servei de 20:30 a 2. Per a més informació i reserves es pot consultar el perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat no estarà permès més el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els equips d'emergència han localitzat un cos a la séquia de Torrefarrera, al Segrià. Justament on els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de localitzar una bicicleta i una bossa abandonades en un camí paral·lel al canal. S'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de forma accidental. Els equips treballen per poder extreure ara el cos que ha quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. I 5 detinguts, 4 dels quals són menors, arran dels altercats a Lleida d'aquest cap de setmana. L'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha dit que no descarten noves detencions i ha explicat que les disputes les han protagonitzat un grup de joves nombrós, sobretot de menors entre 14 i 17 anys de diferents procedències i amb antecedents contra comerciants d'origen pakistanès i hindús. L'escoltem.
2: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren un col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
1: L'Ajuntament, a més, ha incorporat un dispositiu especial al parc sobre les vies i les zones colindants en resposta a aquesta batalla campal. I parlem de la verema, que ja està en marxa a la Terra Alta amb més d'un 70% dels viticultors collint raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Marc Paladella és responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
3: Estem davant d'una verema és bastant històrica per dos factors, un per la quantitat, que pareix que hagi de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
1: I és que avui han sabut que la denominació d'origen de Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció. D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència en cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb d'altres dios catalanes. I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major amb aquest cap de setmana els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la Festa del Serpent, una jornada que es va encetar amb el serpent infantil i que tenia regust especial.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. S'enceta una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat. Aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera s'ha executat durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre d'enguany. Amb motiu d'aquests treballs, es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'avinguda de Can Amat, així el bus no circularà pel carrer de Brera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer de Brera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà de Brera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar sempre que sigui possible possible, utilitza vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i a Canemat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, Educació, Mobilitat i Transport.
4: Atenció, famílies, un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platoni Sartí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartí, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Canemat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a 800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Canemat, podran utilitzar les rutes 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestària del servei del transport escolar Montbus des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteix en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2:45 a 7. Consulteu tota la informació, així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació, Medi Ambient, Sostenibilitat Energètica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera, que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. A recomanar fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda, concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania OAC de l'Ajuntament d'Abrera a la plaça de la Constitució número 1 de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost només dimecres a la tarda de 2:45 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys número 8, primer pis, dimecres a la tarda de 2:45 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-6101-0562 de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 2:45, dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreracicle@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8. Deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
5: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
10: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. En surt aquesta tarda a la Rambla de Barcelona coincidint amb l'aniversari d'aquest 17A dels atemptats. Un transformador elèctric a l'interior de l'FNAC s'ha incendiat i el fum ha obligat a desallotjar l'establiment sense provocar persones ferides. Quan han arribat els bombers a Barcelona ja s'havia evacuat la botiga. En total s'hi han destinat 7 dotacions als bombers que han treballat juntament amb personal de la companyia elèctrica i s'ha tallat la Rambla en aquell tram. A més, s'ha tancat els accessos a l'estació de Catalunya de la línia 3 del metro de Palai i també de la Rambla. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Sáez, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria que es va desencadenar per l'entrada, recordem-ho, de 80.000 migrants al passat 30 i 31 de juliol.
2: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
1: Una visitant ha agredit una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2. L'agressió es va produir a la zona de comunicacions a la presó diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a les persones grans amb mobilitat reduïda. El visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort la funcionària. Fons de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps. I l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer aquest equipament geològic. Recordem que pels garrotxins i les garrotxines l'entrada és gratuïta fins al 13 de setembre. I des d'avui i fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser escenari del Festival en Dansa. Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals. A més, avui la sessió d'avui celebra els 50 anys de la inauguració.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. S'ha encet a la segona fase dels treballs de reobertura del Centre Aquàtic Municipal Camp d'Abrera, amb l'obertura de la zona dels vestuaris de la planta baixa. El dilluns 10 d'agost passat es va reobrir la sala de fitness del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, Camp, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del camp el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del camp serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:45 a 7:45 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del Centre Aquàtic Municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al camp durant els darrers dies han estat els següents. Visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades i instal·lació de màquines d'ús per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per a l'activitat física i esportiva i zones de vestuaris i comunes per a reprendre progressivament l'activitat i reparació dels serveis informàtics i dels torns d'accés tant del camp com de la piscina municipal d'estiu. D'altra banda, també s'estan efectuant diferents actuacions de manteniment i millora de l'accessibilitat al centre aquàtic municipal Camp, tasques pròpies del manteniment de l'equipament durant el mes d'agost, instal·lació d'una cadira adaptada per a l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a la piscina terapèutica i eliminació del mur divisori del bas per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del camp. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Infància.
3: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 29 11 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
4: Fórmula 40. Fórmula 40. Fórmula 40.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: ràdio. Mentir. Qué fácil es atormentarse después.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat un cop més les competències d'immigració i ha avisat que les conseqüències de l'arribada de migrants a Ceuta. Turull afirma que el que passa a Ceuta no es queda allà, ja que normalment, quan allà s'esternuda, ha dit, Catalunya es constipa. Ha fet aquestes declaracions a les festes de Gràcia de Barcelona, on ha dit també que una de les conseqüències de tenir Salvador Illa al capdavant del govern és que només està pendent de no molestar Madrid i no tenir veu pròpia en temes que afecten tant els catalans com és justament aquest. Turull ha assegurat que des de la formació que lidera Puigdemont tornaran a registrar la petició de seguida que obri el registre al Congrés. I la coordinadora ecologista Preservem el Maresme denuncia la manca d'informació sobre el projecte de la millora de la connexió entre la Nacional 2 i la C32 a Calella, inclòs el conveni Maresme impulsat pel Departament de Territori. El pla es va presentar recentment a Mataró durant una visita del president Illa, però els detalls de l'actuació no es faran públics fins a la tardor, quan s'obrirà el període d'informació pública. El portaveu de Preservem el Maresme és Antoni Esteban.
3: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calella. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
2: I un home ha mort en un accident al canal d'Urgell a Golmés i els Mossos han detingut el conductor del vehicle que conduïa sota els efectes de l'alcohol i va fugir sense socórrer a la víctima ni trucar als serveis d'emergències. El sinistre va tenir lloc diumenge a la tarda quan es va rebre l'avís de la presència d'un vehicle bolcat al canal. Quan s'ha pogut treure, s'ha comprovat que a l'interior hi havia una persona morta en posició de passatger. Encara més successos. Un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca de Barcelona. Els fets van passar dimecres a la nit. Segons han confirmat els Mossos, una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar els responsables. Més qüestions encara darrer a punt. Avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho ha fet amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració. El curs l'impulsa el palamosí Vicenç Prats, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya. D'aquí una hora, més notícies en xarxa. Fins ara.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contra rellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballen a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques es permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera, @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
4: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalia de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OH de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2, i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7 de la tarda. Durant el mes d'agost, només les tardes de dimecres de 2:45 a 7. En cas d'urgència per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364, o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
1: Abrera Informació. Gent gran.
4: El servei de bar del Casal de la Gent Gran d'Abrera romandrà tancat excepcionalment el lluny 17 d'agost amb motiu de la realització de diferents tasques de manteniment en l'equipament municipal. La previsió és executar aquestes tasques durant el mateix dia i així poder reprendre l'activitat normal del servei de bar l'endemà, dimarts 18 d'agost. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar i s'agraeix la vostra comprensió.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal, i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
5: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
7: Ajuntament d'Abrera.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Tens tanta

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
2: Classe B, classe B, classe B. Pepita Estudios, 2025.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, José Vargas, ha demanat aquesta tarda a les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017, que encara no han rebut una indemnització, que s'adreixin a l'entitat. Vargas ho ha dit en una atenció als mitjans al peu del Monument de les Víctimes del Terrorisme de Barcelona, on l'organització ha commemorat el 9è aniversari dels atemptats. I és que, segons s'ha sabut avui, hi ha 136 persones perjudicades per aquells atemptats que consideran que no han cobrat la indemnización que les pertoca.
2: Desde esta mañana estoy oyendo que hay 130 víctimas del atentado de Ramblas que no han cobrado indemnización. Yo desde aquí, hago un llamamiento a algunas de estas 130 víctimas. Si ellos creen que son víctimas y que no han cobrado indemnización, que se pongan en contacto conmigo, que al día siguiente cobrarán la indemnización.
1: I Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges de Badalona. Cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní per hams i fils abandonats. Recordem que des del 15 de maig i fins al 15 de setembre aquesta pràctica recreativa només es pot fer a partir de les 8 del vespre i fins a les 8 del matí. I a partir de l'1 de setembre entra en vigor una nova normativa més estricta. Enric Caner és cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
3: Aquesta normativa té molt en compte doncs, les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes doncs, vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
1: Un jove de 19 anys ha estat detingut aquest cap de setmana a Tàrrega després de participar en un aldarull on va resultar ferit un altre jove que va haver de ser tès al cap i posteriorment va interposar una denúncia. L'alcaldessa Rosa Maria Perelló ha requerit un reforç policial a la zona de lleure nocturn de l'Avinguda Catalunya després dels aldarulls i l'accés de soroll reiterat de cada cap de setmana. Només durant aquest agost ja s'han posat 15 denúncies. I Barcelona ha viscut una important expansió dels centres d'estètica els darrers anys, en particular dels locals de bellesa i de manicura. Segons dades de l'Ajuntament, el 2024 hi ha 1.880 negocis d'estètica en funcionament, 700 més que el 2014, el que suposa un increment del 60%. I el Ballet de Quif torna aquest agost a Barcelona per representar l'obra més coneguda del clàssic El llac dels cignes. Es podrà veure al Tívoli del 18 al 30 d'agost.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Ladies and gentlemen, boys and girls.
5: Blacktrònica.
6: There are places we will see.
7: La evolución de la electrónica en la música de origen negro. Protagonista en tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktrónica. En la realización, Manolo Prieto.
8: Pues un saludo al comienzo de una edición más de Blacktrónica.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra han reforçat la seva presència a la zona del parc sobre les vies, als barris de Balàfia, al Clot dels Granotes i Pardinyes. Tot plegat arran dels aldarulls del cap de setmana que han deixat 4 ferits. Avui s'ha detingut 5 persones, 4 dels quals menors d'edat. A la zona del parc, entre les avingudes Rosa Parks i Sant Ruf, s'hi han pogut veure cap aquest vespre diversos agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos fent vigilància conjunta per evitar que es repeteixin incidents com la baralla multitudinària de dissabte a la nit. El dispositiu s'allargarà uns dies més amb l'objectiu d'evitar nous altercats i rebaixar la tensió entre els implicats. I el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, José Vargas, ha demanat aquesta tarda a les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017 que encara no han rebut una indemnització s'adrecin a l'entitat. Vargas ho ha dit en una atenció als mitjans al peu del monument a les víctimes del terrorisme de Barcelona, on l'organització ha commemorat el 9è aniversari dels atemptats i és que, segons hem sabut avui, hi ha 136 persones perjudicades per aquells atemptats que consideren que no han cobrat la indemnització que els pertoca.
2: Desde esta mañana estoy oyendo que hay 130 víctimas del atentado de Ramblas que no han cobrado indemnización. Yo desde aquí, hago un llamamiento a algunas de estas 130 víctimas. Si ellos creen que son víctimas y que no han cobrado indemnización, que se pongan en contacto conmigo, que al día siguiente cobrarán la indemnización.
1: Hi ha un avís de temps violent per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Des de Protecció Civil es demana precaució. Les properes hores es poden produir localment pedres, ratxes i fortes ratxes de vent o esclafits, sobretot a Osona i al Moianès, i amb menor probabilitat al Bages, Berguedà i Lluçanès. Recordem que es manté en prealerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses que aquesta tarda han afectat el nord-oest del nord-oest al sud-oest, entre el litoral i prelitoral, amb un segon nucli a Osona. Precisament avui hem sabut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixà ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys. Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mitjana s'enfila per sobre dels 25 graus i enguany se n'han superat, com us dèiem, 51, l'última, el 2003. I aquesta nit el Festival Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop de la incombustible Ana Torroja. La cantant madrilenya puja a l'escenari dels jardins de Calella de Palafrugell en uns minuts cap a 10:45 de la nit.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: How Nation!
4: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
5: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
4: House Nation. Muchas gracias. Puedes pasar. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Argamoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 314 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
5: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
4: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
5: Estoy segura de que disfrutaré de esta estancia. Llévame a ese mundo donde la música suena con alma.
4: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen, porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Argandoña.
0: House Nation, el mejor sonido de club.

0: House Nation.
1: El latido de la pista de baile.
2: No.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece en la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Obrera, Hora 23.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: corazón.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy
3: clarito. Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Obrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en la...

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Chama, me invito a bailar otra vez. Ay, ¿qué le digo?

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Nits màgiques amb Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
1: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.